0: Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
2: En Germasa tenemos plataformas elevadoras de hasta 24 metros, eléctricas 100% y 4x4. En Germasa tenemos 20 años de experiencia. En Germasa somos puntuales. Si llegamos más tarde de las 9 de la mañana, el día de alquiler te sale gratis. Y además, todos los viernes impartimos formación de uso y manejo de plataformas elevadoras con norma UNE. Germasa, líderes en alquiler, venta y reparación de plataformas elevadoras de todo tipo. 96-224-0988. Germasa.com.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
3: 12:43. Bueno, el que va córrer ara mateix estava previst abans de l'avançament electoral. Les coses són així, però l'actualitat ens ha girat la tortilla a totes i tots, i crec que em va millor del que ja estava previst, encara em va millor, que avui presentem a una persona que espere siga la primera de moltes vegades, almenys en este any electoral que ens espera, este 2027, per ara tres vegades citacions a les urnes a diferents nivells, a diferent àmbit territorial, nacional i local també. Anem a sumar una veu femenina, una veu jove, una veu politòloga, una veu experta que ens va ajudar una miqueta a conformar el que li hem volgut dir una primera radiografia del panorama polític a Xàtiva. Ella és Andrea Sánchez, és una veïna de la ciutat, és politòloga, com he dit, ha treballat en política, ens acompanya a l'estudi, i a mi em fa especialment il·lusió saludar-la. Andrea, com estàs?
4: Hola, Jordi, encantada d'estar aquí. Bueno, no n'hi ha ningú millor moment que avui per parlar de política, eh?
3: Benvinguda a Radio Xàtiva, a la SER. La veritat que sí, que se'ns ha quedat de categoria poder parlar avui detingudament, que és el que volem fer amb tu, de la política local, no només avui, sinó fer una espècie de seguiment durant els pròxims mesos que venen, però bueno, després d'escoltar als portaveus d'avui, necessito fer-te dues preguntes abans de començar amb la radiografia. Tu creus que unes eleccions nacionals influeixen en allò local? Ho dic perquè Suárez ha dit clarament que sí, Marcos ha dit clarament que no, i Amor no ha dit ni sí ni no.
4: Bueno, jo crec que és inevitable, un poc. Pense que estan molt prop, tant les generals de les municipals, i al final pensem que les generals van a entrar en una precampanya electoral de les municipals. Per tant, ja no sols els programes polítics estatals de cada partit es van a transferir ideològicament parlant als de Xàtiva, sinó que també els resultats de les eleccions van a definir molt bé el que vagi a passar a Xàtiva. La gent es pot tirar més a les urnes o menys segons els resultats que poden haver per canviar el resultat estatal al municipal, depenent de lo que els veïns i veïnes de Xàtiva vulguin.
3: I coincidisses, és el que vaig dir, és fort, jo coincidint amb alguna cosa de Vox, però coincidisses amb l'anàlisi de Suárez sobre que hi ha un ambient excessivament alterat abans d'anar a les urnes?
4: Sí, jo crec que està tot molt crispat. També pense que és algo normal quan hi ha esta convocatòria d'eleccions en pràcticament un mes que tenen per fer campanya. Hi ha molts polítics que no tenen ara mateix un candidat, tenim el Frente Amplio que no sabem encara el candidat, hi ha moltes persones i sobretot moltes veus que volen ser, pues, com diguem així, la voz cantante un poc de totes les ideologies. Per tant, crec que sí que és moment de sentar un poc les bases discursives de cada candidat i per això pense que ara mateix estem en una crispació. A més, també sabem que la gent se n'ha anat al carrer, sabem que han hagut moltes manifestacions, que seguiran havent moltes manifestacions. I
3: bueno, estem a les portes d'una vaga general.
4: Correcte. I tot això produeix un clima de tensió que fa que la política d'alguna forma explote.
3: Doncs, eixe escenari nacional, eixa radiografia nacional, el que volem fer és portar-la al terreny de Xàtiva. Tenim ara mateixa, bueno, tenim 10 minuts fins a la una i tenim molt del que parlar, així que anem a fer a grans trets i ja anirem entrant en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos, en un anàlisi més profund. Però, si vols, jo començaria per els que ara mateixa no estan al govern municipal, però que ja han plantejat les seues candidatures. Vull dir, de fet, els nostres companys del Levante portaven en portada, valga la redundància, a primera

0: escassa ni en les esquerres ni en les dretes, que de fet venen en la intenció de trencar aquests blocs ideològics que ells diuen, però jo sí que pense que de moment, a dia d'avui, és més una actitud que un programa. No hi ha propostes damunt la taula que el configuren com a un partit contundent, un partit que ens puga aportar alguna cosa. Sí que pense que és pront encara, que s'acaben de configurar, que com tu bé has dit, estan eixint notícies ara mateixa sobre ells. Què puguem dir d'ells? Que estan implantats a la Vall d'Albaida, que tenen l'alcaldia d'Ontinyent, que d'ahir sí que puguem traure algunes coses que han fet, algo que pense que és important de cara als debats, a les eleccions i això, és que han pogut xocar amb Compromís, que no és un partit que es quede callat, que també han xocat amb Vox, sobretot pel tema de la llengua valenciana, i per a que la gent sàpiga, aposten per lo social i lo educatiu, i com bé he dit, són prou centristes.
1: Has dit bueno, una frase, un titular, aleshores d'ens unís per a resumir?
0: Sí, és un partit de proximitat, de centre i sense por de pactar amb uns en altres, que això també pense que és important. La pregunta és si ixe amb tots serà la seva major virtut o el seu major risc.
1: Compromís, que has dit, has mencionat a Compromís, que sabem que és un partit, no sé com dir-ho, un partit que a Xàtiva no ha tingut la representació que sí que ha tingut a nivell valencià.
0: Correcte, i este és el seu principal objectiu, recuperar la seva presència a l'Ajuntament. La candidata és Imma Peiró, pense que és important també presentar-la perquè es presenta com a una mare, com a veïna i com a artista, que això també és algo que al món de la cultura els agrada molt, i a Xàtiva sabem que també tenim molta cultura i tal vegada molta gent la reconeix per això. Compromís sí que en moltes propostes, no és com ens unís per exemple, sí que tenen molta voluntat d'estar en l'Ajuntament. Sobretot el seu eix principal és la vivenda, que ara mateixa també està en auge a nivell estatal i també així a la Comunitat Valenciana, on tenim els joves molts problemes de vivenda, un 85% dels joves valencians que no podem emancipar-nos, i també algo molt important és que volen cuidar Xàtiva, la neteja, espais de convivència, eliminar la cultura de l'alcohol als barris del casc antic, i un poc tiren per així. Pense que el que van a tindre difícil és assenyalar el que va fallar per a ells, que tu vas estar ahí molt
1: listo. Jo ho vaig intentar.
0: Tu vas intentar amb totes, però no ens van contestar, no van saber assenyalar què és el que van fallar per a que la gent no els votara. I jo crec que un poc és aquest repte de tornar a enganxar a la gent de Xàtiva.
1: Vox. Acabem d'escoltar a Francisco Suárez. Abans de que m'ho digues tu, jo sí que he notat un canvi, ara que mencionaves les entrevistes, en les últimes entrevistes que van fer, un canvi més municipalista de Vox.
0: Sí, de fet sí, és el principal canvi de tot el que porta Vox ara mateixa. Pense que inclús és prou intel·ligent, perquè volen distanciar de tot lo estatal, i ara mateixa, inclús en les eleccions avançades, els pot vindre inclús molt millor encara, siguent un dels partits que probablement tinguin a nivell estatal un bon grapat de vots i que els puga afavorir en les municipals, però em pareix valent que vulguin distanciar-se d'esta marca estatal. I simplement tirem molt per la seguretat, seguretat en Biscert, en el barri antic, propostes de patrimoni, de turisme, la plaça de Bous, és algo com molt característic d'ells, i tot amb l'ajuda de la Generalitat Valenciana, que ja sabem que governa PP i Vox, entonces ahí les subvencions poden vindre molt més fàcils que en un govern d'esquerres en Xàtiva. Falta saber, i així tinc que ser justa, si aquestes declaracions és un Vox distint o si simplement és el mateix amb un altre envoltori.
1: Per tant, resumint, quina anàlisi fem de Vox a Xàtiva?
0: Bueno, jo crec que arriba amb un perfil municipalista, clarament, com tu has dit, per a mi formal i centrat en seguretat, patrimoni, infraestructures, i demanant als votants que siguin crítics i valoren un nou cicle. I com bé dit, és que si xe tot local va a convèncer als veïns i els veïnes.
1: Parlant de municipalistes,

0: la marca d'Esquerra Unida a Xàtiva, Xàtiva Unida. També acabem de parlar amb Amor Amorós.
1: Sí, bé, Amor Amorós que es torna a presentar, que torna a ser la cara visible de l'esquerra a l'esquerra del PSOE, i es presenten amb algo molt curiós, i és que fiquen per davant el seu currículum com a el que han fet aquests anys al govern de Xàtiva. Sempre diuen que és el seu currículum, però és un treball fet amb recursos limitats. I jo he preguntat als oients si realment n'hi ha prou amb el currículum, si aquest és suficient com per a votar-los, i que al final els exposa un poc a ser jutjats, a que el votant opine per a bé o per a mal, no ho sabem, però sempre ficar el que has fet per davant és exposar-te un poc a ser jutjat. Bueno, com a propostes, serveis públics, ja sabem, sistema de cures, vivenda, una Xàtiva més amable, bueno, després també es posicionen, com he dit, a l'esquerra del PSOE, i com l'única esquerra de Xàtiva capaç d'acollir polítiques més nacionalistes i més feministes. Veurem Compromís què té que dir respecte a això, perquè pot ser que li puga fer ahir un poc de mal a nivell electoral. I, bueno, un poc resumint, podem dir que Xàtiva Unida és un partit d'esquerres, municipalista, amb experiència de govern, que esto pense que és important, i un programa continuista centrat en l'obert, lo social i les cures.
0: I ens queden 4 minuts, 2 per a cadascun dels grans partits. En primer lloc, el Partit Popular, a Xàtiva. Com el veus? Quina radiografia li fem a Marcos i al seu equip?
1: Bueno, un Partit Popular renovat, jove, en moltes xarxes socials, molt atento, molt al abast de la ciutadania. Proposin sobretot això, la seguretat, altra volta, és un tema fonamental dins de Xàtiva, tema de vivenda, venda, i també parlen d'educació. I esto es lo curiós realment, perquè us haurà sonat quasi tot, seguretat, vivenda jove, ho defen Compromís, que està a les antípodes ideològiques del PP, o defen Xàtiva Unida, que també està a l'altra banda, i fan un poc el que són les problemàtiques de Xàtiva. Com un resum, per a que la gent ho tinga clar, el PP arriba amb un discurs de canvi, que esto també ho ha dit fa uns moments, centrat en impostos, servicis i seguretat, i amb un candidat que es ven com a alcalde de dedicació total, que esto és també molt important. I bueno, el seu repte és passar de dir el que està malament, que esto en les entrevistes ho hem tingut molt, a explicar què faria, i sobretot més enllà de les subvencions.
0: I tanquem amb el PSPB, amb el PSOE, amb Roger Cerdà.
1: Bueno, el seu missatge de partida és l'estabilitat. Sempre també fiquen un poc la seva labor feta en estos últims anys de la mà de Xàtiva Unida. Es presenten amb la seva gestió en més de 40 expedients, molts datos, molta rehabilitació, molts serveis, però també destaquen actuacions de la policia local en Biscert, ahir ja no parlem d'un problema de seguretat, i la seva gran aposta de futur és l'AVE. Esto és important, perquè volen obrir el debat sobre els reptes de la ciutat a la seva arribada i fer les inversions necessàries per a aprofitar-la. Per resum, el PSOE arriba amb l'estabilitat, la gestió i l'AVE són les seues propostes com a horitzó.
0: Més que arriba, continua.
1: Bueno, sí, continua, és un projecte de continuïtat al final, i amb un to dialogant cap a quasi tots menys cap al PP, que al final va ser la seva oposició i el rival a batir en aquestes eleccions. I bueno, el seu repte és convèncer de que el projecte que volen continuar encara té futur o no el té.
0: El 16 d'octubre, per cert, que podem avançar-ho ja, o avança la sera estora, tindrà lloc eixa enquesta, eixos resultats que es fan sempre a l'IE Josep de Ribera, i del qual els partits polítics, tot i que no siguin uns resultats oficials, com pugui ser un CIS, però sí que li fan molt de cas. Veurem què ocorre el divendres que ve i quins resultats es tenen d'una enquesta que haguera tingut que eixir el maig passat, però que no va eixir. La contarem el pròxim 16 d'octubre. Per ara el que hem fet és una radiografia meravellosa amb Andrea Sánchez, a la que hem presentat també els micròfons de Ràdio Xàtiva de la cadena SER. Estic convençut que els oients hauran quedat encantats d'esta primera intervenció. I per acabar, et demane en 30 segons un titular de tot el que hem parlat, però sobretot centrats en eixa nova convocatòria a nivell estatal. Pot ser una oportunitat o no, per a quins partits o no, al teu parer, Andrea?
1: Jo sí que pense que no es pot separar les eleccions generals de les municipals perquè estan molt prop i és impossible que la gent ho separe, i pense que així van eixir molt beneficiats tant PP com Vox, i que els que van eixir més perjudicats sobretot van a ser Compromís i Iniciativa Unida, perquè encara no sabem tan siquiera ni el candidat del Frente Amplio, este que està conformant-se.
0: I de que el Compromís per ara no forma part.
1: Això sí.
0: Andrea Sánchez, gràcies per estar amb nosaltres. T'escoltarem. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. 12:59, les notícies, i tornem a partir de la 1:05.
2: Ràdio Xàtiva, 94.6 FM. Cadena Ser.

0: quan penso en vos.
1: El que sí que t'agrada, Paco Cerdà. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Jordi. Jo suposo que el segon que t'ensenyen a la facultat és fes de arrencar un somriure a la persona que entrevistes perquè estigui més a gust i conte coses que no contaria.
1: Ai, pues ja està. Ben bé. Com estàs, guapo?
2: Molt bé, la veritat és que molt a gust de sentir a Raimon i a Xativa en un poc de distància. Estic a València. Ui.
1: Bueno, escolta'm, ens vas donar el luxe d'avançar-ho nosaltres, cosa que t'agraïs també públicament. El passat dijous vam anunciar que nada más y nada menos t'has convertit en finalista del Premi del Llibre Europeu amb el teu i ja nostre, de tots una miqueta, de tots els teus lectors i de tota la gent presentes amb aquest llibre que tantes alegries està donant. Et pregunto com estàs, però t'ho pregunto de deberes. O sigui, com es rep una notícia d'aquestes característiques, Paco?
2: Bueno, moltes gràcies en primer lloc pel carinyo en el que sempre em tracteu excessiu, però en fi, estic un poc en xoc perquè és una cosa com a molt gran, no? I molt vestidora. Hi ha 4 llibres finalistes al Premi al Millor Llibre Europeu de l'any. Està un danès, un alemany, un suís i jo un de genovès que sembla un xister.
1: Pareix un xister roïn, sí.
2: Exacte, sí. No, roïn és el Pereguer, el premi. No, però ja et dic, voler la nòmina de guanyadors d'este premi, no sé, Toni Jud, Antonio Escurati, Geraldine Schwartz, 2 espanyols en estos 20 anys, Javier Cercas i Eduardo Mendoza. I això, veure que presentes, que a priori era una història molt local, no? Molt espanyola, molt de la nostra postguerra, i que no sabia l'interès que podria despertar això fora de les nostres fronteres, i veure de repent que està nominat en ese guardó que s'entregarà en el Parlament Europeu en desembre, dona molta alegria, la veritat. Bueno, saps que aquestes coses sempre també a casa fan molta alegria, i quan les coses fan alegria a casa, pues és millor que siguin compartides.
1: Bueno, i més encara, pel que dius, i perquè ja ens has contat altres vegades, tenint en compte que tampoc t'esperaves, vull dir que sí, que ja ens ho vas contar, que presentes era una gran obra, però tampoc t'esperaves tot això. Vull dir, és que si no m'equivoque, va el Premi Nacional de Narrativa, el Premi Ojo Crítico, el Zenda, el Brutal que dona la cadena SER, no sé si se'm despista algun, però bueno, ara esta nominació, clar, és que jo què sé, no sé què més es pot demanar per a este llibre, Paco, sincerament, traduït a no sé quants idiomes ja.
2: Sí, sí, quan tu escriu un llibre, almenys és el meu cas, l'escriu com una espècie de, com deia la cançó en la que començaves tu, sí, esta sí, entrevista, veia de vos o enamorós, no? T'enamores d'una història, vols viure en ella 2-3 anys, vols dedicar-li moltes hores de la teua vida i llevar-les a altres qüestions, per aquest enamorament, no? per aquesta espècie de fascinació per unes vides, com les d'aquells represaliats de postguerra que van veure com la guerra civil i sobretot la postguerra impactava de ple les seues vides, i decidixes, bueno, compartir ese lloc del teu cor que el dediques a la literatura. Clar, tu després no saps què passarà amb això, no saps si llegirà més gent, si agradarà o no agradarà. En este cas, bueno, que has arribat a 14 països i a moltes llengües, tot ha sigut una sorpresa des del principi fins al final. Tot ha sigut una sorpresa. En este cas, el Premi Europeu del que es tracta també dona la circumstància de que només poden optar a ell els llibres escrits en francès o que han sigut traduïts al francès. En este cas, Presentes ha sigut traduït en l'editorial Gallimard fa pocs mesos, i gràcies a això pot optar a este premi. És a dir, circumstàncies que en la vida, si no hagués estat traduït al francès, sinó només al portuguès o al alemany o a l'italià, però no al francès, no optaria a este premi.
1: Però Paco, és que ja no és que siga la traducció, és que és la traducció, i a més és que també és bo traduït, com no pot ser d'altra manera, i també en dominin el premi. És que, vull dir, és rizar el rizo, això no és una coincidència. O sigui, és que el llibre és molt bo, i ja està.
2: No. El cas és també veure l'interès que pot despertar ara mateix en Europa, perquè això es decideix en Europa, i més encara vinculat al Parlament Europeu, d'alguna forma, és el premi que porta de nom Jacques Delors, com a un dels pares, diguem, de l'Europa moderna, de la Unió Europea moderna. És veure quin debat pot generar també aquesta mirada a la nostra història, al nostre feixisme i a la lluita per la democràcia que en els anys 30 algunes persones van encapçalar. Dic jo, com pot maridar això en l'Europa actual, en l'Europa en la que semblava que certes coses estaven donades per fetes, com la democràcia i com els drets humans i com el respecte a l'altre, i pel que veiem últimament, pues, sembla que no està tan assolit, no? Ixes conviccions democràtiques en països com Alemanya, en països com França, possiblement en les pròximes setmanes, en Itàlia, ja veurem, no? Ens quedem ahí de moment en la alineació.
1: Ja. Sí, anem a deixar-ho ahí i posem uns punts suspensius que en la ràdio es traduïxen en un silenci incòmode. Paco, acabem. Et dona temps a fer altres coses entre premi i premi, vull dir, premi i premi, la puri, la mini puri, totes les puris del món, la vida, vull dir, no sé, estàs pensant ja en alguna cosa per a més endavant o estàs també descansant una miqueta i deixant quallar això per a disfrutar-ho també? És que no sé si, jo imagino que sí, però és que amb este ritme vertiginós no sé si uno ho acaba de disfrutar.
2: No, la veritat és que jo, almenys en el meu cas, disfrutar és el que ve per davant. El que ha passat està molt bé, ha passat, queda en els records, en els armaris de vitrines, on tu vulguis, però això no mou la vida. El que mou la vida és el que ve per davant. I com tu dius, pues, hi ha una xiqueta de 2 anys que dona molta faena i molta il·lusió, les dues coses alhora, i està bé que sigui així. I hi ha també un llibre per davant, que ara mateix estava en ell abans de que m'escrivís, i ara continuaré treballant en això. I bueno, sense pressa, però amb molta il·lusió de seguir fent el que realment m'agrada, no? Que és contar històries, escriure d'altres vides i intentar, no sé, aportar un poc de llum pel que representa la memòria entesa en general i també d'una forma més íntima a la resta de persones que tenen a bé llegir-me i que jo agraeix moltíssim.
1: Doncs et deixe continuar escrivint, deixe nou llibre que ens acabes d'avançar, que ja estàs treballant en ell. No vull ser jo qui interrompa el hilo de la història. Aixina que te doné les gràcies. Esta vesprada estàs en Francino, que ja portes 2 o 3 dimarts en Francino, o avui no?
2: No.
1: Avui no? Cague en la mà.
2: Avui descansem.
1: Bueno, va, t'escoltarem a la pròxima. Una abraçada, guapo, gràcies per tot.
2: Gràcies, Jordi, a tu i a tota la missió. Un abraç.
1: Adéu.

0: Una i 27 minuts, una pausa i anem acabant, que quasi ens quedem sense programa. Seguim amb més llibres.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
2: Familia, ya he llegado.
3: Hay mensajes que lo cambian todo. Porque una buena conexión transmite tranquilidad. Y cuando sabes que en Cable World siempre te responde una persona, sabes que estás en buenas manos. Cable World. Fibra, móvil, televisión y, sobre todo, personas.
4: La vida está hecha de momentos que merecen estar protegidos. Tu salud, la de tus hijos, la de quienes más quieres, es lo más importante. Con Asisa Xàtiva encontrarás el seguro médico que se adapta a tus necesidades y con la tranquilidad de tener siempre un especialista a tu lado. Infórmate en Asisa Xàtiva, calle Abuma Saifa 3, frente a la Plaza de la Telefónica.
5: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Carcaixent, Centro Comercial Ribera del Súper. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
6: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
7: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
6: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
8: ¿Sigue disponible?
9: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
10: ¿El piso tiene cargas?
11: Así me ahorro la inmobiliaria.
12: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Xàtiva y Alcoy.
13: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la clínica dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
1: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
0: He de dir que en pocs llocs, i esta secció ja porta 3 anys, en pocs llocs he estat tan còmode fent l'entrevista del llibre de la teua vida com estic ara. Estic repantigat en una butaca que estic de lo més a gust. A més, estic en un centre especial, en un centre on precisament la temporada passada vam començar i vam acabar doncs això, la temporada de ràdio, així, a un centre educatiu prop de l'estudi, 3 minuts i mig caminant, per a baixar més ràpid, per a pujar sempre la costereta del que té. Estic al Taqui, estic amb Paco Úbeda, i això és el llibre de la teua vida. Paco, com estàs? Bon dia.
14: Molt bé, bon dia, Jordi, assistem, esperant a veure quines preguntes ens fas.
0: Pues seran segur que superdifícils.
14: Oi, mare, mare.
0: No, no té la ironia en la ràdio. Per què estem en el Taqui, Paco?
14: El Taqui per a mi és un lloc especial, perquè amb una sèrie de companys, alguns d'ells encara estan ací, van viure experiències pues, molt boniques en una etapa de tal volta d'una llibertat creativa, educativa i pedagògica molt més oberta que no ara, que està tot molt conduït per una burocràcia, saps? Mm. I per una sèrie de marques que t'encarliren molt per lo que has de fer. Ja t'explicaré.
0: De quins anys, parlem?
14: Pues el parle dels anys 80. Val? 80, així vam inaugurar una sèrie de companys este edifici, venint d'unes condicions de treball terribles, i dic terribles amb totes les conseqüències que porta l'adjectiu, perquè estàvem a la casa de l'ensenyança, havia deixat molts anys de ser institut, i quan els pares, los padres que dinen sin iniciativa, els pares claretians, se'n van anar de lo que ara és l'escola d'adults,
0: vale.
14: Ahí, entre este edifici, que ahí teníem els parvulets, i primer i segon de primària, i la casa de l'ensenyança, que estava al cicle mitjà d'aquell moment, que era l'EGB, tercer, quart i cinquè, i la segona etapa, sisè, setè i vuitè d'EGB, estàvem allà en la casa de l'ensenyança. Allí, bueno, les aules superestretes, hi ha barrates en el pati, que ara on està la Creu Gòtica, sí, sí, humitats, així i tot, enviàvem a xiquets amb el poalet a per aigua de l'aixeta de baix, per fer pintures en la tèmpera, en els pinzells, en els dits, per a que no es faltara cap experiència de les que podríem experimentar amb ells.
0: Tu dius que no té res a veure allò amb això. Entenc que ja no només en la part burocràtica que has dit, sinó també en la manera d'ensenyar, que n'hi ha goteres, doncs compliquen els xiquets l'aigua i fan tèmperes, no? Vull dir.
14: Clar, este difícil...
0: Era una educació de supervivència.
14: Bueno, sí, si vols dir-ho així, sí. L'edifici es va iniciar, crec que era en l'època de Miquel Calabuix com a alcalde, va tindre com tots els edificis que a lo millor són de gestió pública, que fracassa l'empresa adjudicatària, sí, que s'ha de tornar a adjudicar, que va estar un temps parat, i nosaltres veníem cada dia a veure com anaven les obres i cada dia a cridar-li a l'alcalde, pegar-li la palissa. Van ser molt barres, però això encara no soluciona, i crec, per els companys que són d'ací de Xàtiva, ja saps que jo no sóc, però com si ho fora, perquè treballa tota la vida ací, doncs diem, això és on estava l'hortet de Bomba, un senyor que li diem Bomba, de cognom.
0: Ací on estem ara mateix.
14: Sí, i s'ha conservat la porta d'entrada, però tu has passat. I lo de més arrimava ací dalt, i bueno, era màgic, perquè ens va obrir una sèrie de possibilitats que t'assegura, Jordi, que vam intentar explotar-les al màxim en benefici d'una escola pública, intentant que fora laica, que no ho és per la Constitució, i de qualitat, i en valencià. Van ser uns moments de molta il·lusió.
0: I és que, a més, és estrenar un centre.
14: Estrenar-lo.
0: Això deu ser una cosa...
14: Pues mira, va ser una festa. Ací a la porta d'entrada tindràs la data exacta quan entres en un taulelleig que vam encomanar. I va vindre el conseller Siscar, gran conseller, en la meua modesta opinió, de cultura i educació. Va vindre l'alcaldia, va vindre l'inspecció, la gent... Però saps quina cosa m'il·lusionava a mi molt?
0: Quina?
14: A banda de les autoritats... la gent del barri, que ha canviat també molt, i la gent de les casetes de Cidalt, del carrer, crec que és el carrer Sant Joaquín, o són el que corre per allà dalt, que s'assentaven amb les cadiretes de boga o amb les cadires de casa a veure les festes que nosaltres fèiem en el pati d'ací del taquígraf Martí. I aquest dia de la inauguració allò estava ple. I era el veïnat autèntic de l'època.
0: Perquè dius que ara no és igual el veïnat?
14: No, perquè ha canviat molt. Ha canviat perquè no té, a lo millor, els serveis bàsics que una gent major necessita. Pues, supermercats, tendes de proximitat, això se n'ha anat cap avall, i la gent que va fent-se major no pot baixar en el carrer de la compra i pujar-lo. I clar, han quedat moltes cases buides i s'han ocupat per a tres tipus de gent, que potser és més jove o que la renda de les cases és més barat, no ho sé, però ha canviat. Així nosaltres veníem i sabíem qui era la senyora Enriqueta, la que netejava el col·legi, el senyor Antonio, sabíem qui era els pares de Medina, el carrer La Corregeria, la bugaderia i tintoreria, la senyora Maria, sabíem la tendeta del tio Antonio, que estava enfront del museu, on els xiquets anaven a comprar-se cromos. A voltes fèiem reunions així, el professorat, pues quedem a dinar a casa Floro, a casa el Margallonero, uns dinars casolans, exquisits, saps? Els xiquets, pues mira, avui anem a veure l'experiència. Quina? Explotar el barri, que era molt essencial això, anar al museu, a veure quadres...
0: És que això també és el col·le.
14: Vull dir, el col·le
0: un col·le de barri o de poble, el que fa és això.
14: El col·le a l'exterior, explotar...
0: A veure, espera, sí. T'agafa el micro perquè estàs obrint ara mateix una carpeta.
14: Sí. Mira, explotar els mitjans que ens oferia el col·legi.
0: Un passeig per la serra del castell de Xàtiva. Els quaderns didàctics del Taqui.
14: Sí.
0: Ah. Mira, i així n'hi ha... Espera, que l'oient es faci una idea. És una revista i n'hi ha una portada en la que uns xiquets, en aquell entonces, ara segur que no són tan xiquets, estan pujant cap al castell. És la portada, és una fotografia en blanc i negre. I després n'hi ha com una xicoteta explicació i després passa temps i activitats. Que xulo.
14: I això ho fem en conjunció amb pares que podien explicar la biologia a les plantes del castell, per exemple, Dani Durà, i els mestres. Això era part de la Setmana Cultural que intentàvem que els xiquets aprengueren d'una altra manera, però sense perdre el currículum. No sé si m'explica.
0: A mi saps que em provoca això, i sense desprestigiar res, però... Y esto lo digo en castellano. Esto que se ha puesto ahora tan de moda, de aprender de otra manera, de no sé qué... Bueno, mira, fa 26 anys o fa 30 anys, vosaltres ja fèieu coses sense tindre un sistema, habitualment, este tipus d'educació que reforço des de l'educació privada o des de l'educació concertada. No, escolta, mira des de la pública el que porto fent-se des de fa 30 anys,
14: Sí, no. S'han fet moltes experiències perquè això formava part de les setmanes culturals. Les setmanes culturals pues, també s'intentava que agarrar el currículum que sí que havien d'estudiar i dir, doncs, aquest quadern substitueix la lliçó tal del currículum, amb la qual manera, per dir-ho col·loquialment, matàvem un ocell de dos...
0: Sí, claro. I en este sentit, Paco... Bueno, és que mira, és que està fins i tot dibuixos de les plantes que es troben en la pujada del castell o a l'ombria del castell, amb els seus noms, amb els seus noms científics,
14: o aquest altre que té
0: característiques...
14: del barri, estudiar el barri...
0: Mira, este és el barri, molt bé. Eixe seria el de... Ho feu anual?
14: Era anual.
0: Coneixem l'estudi i el barri de l'escola, i és exactament el mateix, un manual, però en este cas en mes de la serra del barri. Bueno, és que per això ha de servir un col·le públic.
14: Sí, este quadern, per exemple, així amb el carrer, veiem els escuts, les cases, podien, hi havia fins i tot un retallable en el que muntaven una casa típica de les cases.
0: Sí.
14: Se'l retallaven, el muntaven.
0: I això ho fèieu vosaltres en el vostre temps lliure, fora de les classes, com a mestres.
14: Sí, en el sí de la Comissió de Cultura, saps?
0: És que a mi això m'enfada molt, sincerament, m'enfada molt el tema, com està la educació pública en l'actualitat i la falta de cura de l'educació pública i tirar-vos pedres a vosaltres que sou els que...
14: Hem de lluitar per ella.
0: No sé com ho veus tu, tu que...
14: Jo vaig sentir l'entrevista que li vas fer a la persona que el va donar el meu contacte, a Isabel Chapí, també ella anomenava
0: la sanitat pública.
14: La lluita per la sanitat pública. I jo vull que així també defensar l'escola pública que és l'única garantia de que totes les persones tinguin un nivell acadèmic, un passaport cap al futur. No desclassar-nos, sinó que tots tinguin aquesta garantia d'educació. I, clar, quan tu veus que, a lo millor, un centre com este, amb totes les possibilitats, amb la lluita de tants companys mestres per portar una escola de qualitat avant, veuen que, a lo millor, una societat X, la de sí o la d'una altra ciutat, es pega de colzades per anar-se'n a altres centres que consideren més elevats, que el meu xiquet no es mescle amb ixos que venen de fora...
0: Amb gent pobra, amb gent sense recursos. Tiro clar, no ho dius tu.
14: Correcte, sí. Pues no, pues això sí que hi ha que donar-los totes les oportunitats, totes. I en això estem, i ja veurem què passa en el futur, però bueno, nosaltres ho vam intentar i la gent
0: que
14: està en...
0: I ho vau aconseguir, almenys durant una època s'ha aconseguit.
14: Sí, perquè eren a més uns moments en què, fixa-t'ho, anava començant-se a parlar d'ensenyar el valencià a les escoles. Els mestres de la meva edat no sabíem parlar el valencià,
0: sí, però
14: perquè
0: no
14: era la llengua,
0: claro,
14: dels teus pares, l'oral, però acadèmicament l'havies de saber, la gramàtica, l'ortografia, la sintaxis, i això no ho teníem. Què passa? Que una bona colla de gent ens vam apuntar als cursos IC de valencià per a poder impartir el valencià a l'escola per quan vinguera, que encara no. Després venen els concursos de trasllats, que era a nivell estatal, no era autonòmic com ara, i a molts ens destinaren a Catalunya. Molts de nosaltres, de promoció com la meua, teníem a lo millor el mitjà del valencià i no havíem acabat encara. Amb eixe mitjà, en col·legis de l'àrea conurbana de Barcelona,
0: hòstia,
14: vam ensenyar català a eixes escoles, perquè era també una allau d'immigració i a Catalunya no n'hi havia tants mestres. Mm. I tanmateix, quan veníem ací, a lo millor aquests títols començaven a ser sospitosos, després va vindre la transició, sospitosos de que si era català,
0: l'anticatalanisme. És,
14: bueno, és, que és, és una batalla
0: estem...
14: absurda.
0: És en el mateix que estem...
14: Avui en dia, quanta gent valenciana, joves, xics, xiques, estan en la bolsa de treball de Catalunya? Tenen algun problema? No, senyor. I nosaltres, quan tornarem a ser, acabarem els cursos de valencià i vingueren els moments d'eixa il·lusió que el parlava al principi, d'implantar el valencià a les escoles, les línies d'ensenyament, que despertaven moltes suspicàcies, a vegades inclús en companys majors que diuen a veure, això per a un rutllar, saps? Mm. I va rutllar perquè este col·legi i la Bola i la Tilio, sempre escola pública, vam implantar les línies de valencià, que primer eren línia d'ensenyament, d'incorporació al valencià, que la gent en seguida va dir, eixa la línia en castellà, i la línia d'ensenyament en valencià, i després ja és en valencià, però vam implantar eixes línies amb totes les dificultats, però el centre vas començar a acollir gent de totes les categories, de tots els nivells. Si tu trobes un xiquet pel carrer major, que ara és pare de família, i el diu, Jordi, en eixe col·legi vaig ser feliç...
0: Ho han dit molts, eh? Gent a la que hem entrevistat... inclús, mira, l'any passat va passar una cosa... clar, l'any passat ho he dit a l'inici, vam començar i vam acabar la temporada, sí, gràcies a Neus i a tot l'equip directiu que ens van permetre fer-ho. I vam parlar amb els xiquets, amb les xiquetes, amb els alumnes, i era molt graciós perquè estaven els que acabaven d'entrar, estaven els que se n'anaven, que no se'n volien anar, perquè, clar, és el que passa, no?, de la primària a la secundària, i a més en un col·le com este. Però després també va parlar una mare que havia sigut alumna del TACI, i deia, és que la meva filla o fill, no recorde ara si tenia xiquet o xiqueta, vinga ací, i es va emocionar, dius, que per a mi és un regal, és un regal. I igual el TACI em va passar en la Bola i em ha passat en el Rivera i passarà en el Cimarro i en tots els centres, perquè al final és el que té l'escola pública. I per això l'hem de defensar, perquè fa, entre tot el que has dit, també fa que una mateixa família se senta representada, identificada en un lloc, en un barri, en un poble, en una ciutat.
14: Sí, i a més el nivell de... El nivell d'acord que representa l'escola pública, abans de dir la Comissió de Cultura, he de rectificar. Estos treballs s'acordaven en la Comissió de Coordinació Pedagògica del claustre, que és una comissió dins del claustre. Aleshores, ahir havíem d'acordar si ho fèiem o no i en quina orientació li donàvem. Una volta pres l'acord, s'havia de començar a treballar per la Setmana Cultural, que seria tal... Bueno, això no és que a tu el diga una persona concreta, has de fer això, sinó que representa una base en la que uns estarem més o menys d'acord, altres discreparan, però s'arriba a un consens majoritari i aleshores dius, pues anem a tirar la Setmana Cultural per allà.
0: Paco, i tu per què vas voler ser mestre?
14: Pues, oi, quina pregunta, Jordi. Jo no volia ser mestre al principi, no volia ser. Volia ser, m'agrada el dibuix, m'agrada la pintura, i volia tirar per allà, no? I en casa em van dir que no, que o mestre o res, perquè això de la pintura, això que volia dir. Bueno, ja, i al final vaig ser mestre. Quan em vaig enrotllar, pues em va agradar. Em va agradar tant que ja em vaig oblidar de l'altre. Però ho tinc com a afició i procure trencar la mà en el taller de gravat d'estampació o en casa, sí, procure.
0: Tu, ho has dit a l'inici, tu no eres d'Ixàtiva, però com si ho fores. Però tu, igual com el Paco, que hem entrevistat abans de tu, clar, és que això està gravant-se a les 10 del matí, a 9 i mig del matí. Però això està emetent-se a la 1:30 i hem començat aquesta hora a la 1 parlant, per cert, amb un escriptor de Genovés, Premi Nacional de Literatura, de Narrativa...
14: Paco Cerdà.
0: Paco Cerdà, defensor de l'escola pública. Mira, mira el que pot dir de l'escola pública, Paco.
14: Al qual li dic encara, li he d'escriure un correu per a dir-li que endavant en aquesta nominació de llibre europeu de l'any. Sí, sí, m'he llegit tots els llibres, un pare i jo siguem de la mateixa quinta, sí. Tenim bona relació, sí, sí.
0: I com tu és de Genovés.
14: Sí, és del Genovés i mos coneguem, sí, sí. I, bueno, no sé, este barri per a mi ha representat... Jo al principi quan em vas dir, dic, què faré, citar-lo al Genovés... davant de lo del patrimoni, citar-lo al Puig...
0: Ahir però... m'hauria agradat anar, agradat pujar al Puig, però, uno, no tinguem temps, perquè al final la vida rutinària de la ràdio és la que és, i dos, justament avui ens haguerem banyat, o sigui que pues millor, mira, millor estar així.
14: En este col·legi es va fraguar el llibre de Josep Lluís, Josep Lluís Cebrián i Molina,
0: sí.
14: El llibre que va editar Caixa Ontinyent, la història del Puig.
0: Vaja,
14: el coneixes? Pues perquè jo m'agradava molt pujar,
0: quan
14: va publicar una carta que vaig enviar a les províncies en els anys de la picor, el va publicar el senyor que la va replegar en Ermitas del Reino de València o algo així.
0: Sí.
14: I aquell ho va llegir i se'n va vindre, que jo treballava, si volia parlar amb tu, jo no el coneixia. I em va dir, mira, és que el Puig és una ermita gòtica, què tal? I si nosaltres és del Genovés i els pobles del costat sempre pugem allí al Puig i cada volta la trobem més deteriorada a l'ermita. Jo he arribat a conèixer-la amb les portes per entrar dins.

0: el Puig, perquè des dels pobles de la Llosa, el Llocnou, Marxeta, el Genovès, jo parlo des del meu poble, és per a mi és una muntanya màgica, una muntanya sorgida allí al mig del pla de Xàtiva, i que dius, això què fa? I després, de xicotet, els llauradors, mon pare era llaurador, es comença a sentir, el Puig trenca les tronaes, les males tempestes, perquè el vent ve de per allà, i quan arriba sí, ve de l'est, total, i quan arriba i bomba, tropeça contra ell, bueno, tal. O el Puig és que està sentat esmorzant i sents, el Puig és un capacet d'una palafanga de fang que li sobrava a Déu quan estava fent les muntanyes, i va dir, això em sobra, això què faré? Va agarrar la seva mà immensa, pumba, el va reballar i va quedar allà al mig del pla, per no parlar de la llegenda
1: el pam de Déu.
0: Del pam de Déu. O que tant...
1: Que la pots contar, si vols.
0: Que,
1: jo,
0: no,
1: cada vegada que l'escolti m'agrada més.
0: Toni Cucarella.
1: Sí.
0: I que després va escriure un llibre, este Ximo Cerdà, en el que es diu també...
1: I ara com està el Puig? Tu com el veus?
0: Dis-me esta vesprada tenim una reunió per a parlar d'això.
1: Hòstia.
0: Sí, esta vesprada. Pues, però... les subvencions estan fallant. Sé que l'Ajuntament té una partida pressupostària. Crec que l'havia d'unir a lo que poguera vendre distàncies superiors, però no ho sé, ho hem de parlar esta vesprà, a veure la gent quines notícies més té i tal. De totes maneres, la plataforma que està integrada per Amics de la Costera, 9 d'octubre del Genovès, la Sènia de Llocnou, el Centre Excursionista, n'hi havia un altre que es deia Gent de la Torre, tal, bueno... Pues cada any farem la romeria per a donar consciència de que això està ahí, una ermita singular. Si estiguera en Castella-La Manxa, que, o Castella-Lleó, perdó, que n'hi ha, i s'han recuperat tant, un ermitori allà dalt gòtic, segle XIV i XV, que falli. Però així els valencians, al millor, no vull parlar mal, perquè no toca, però al millor anem a un poblet i diguem, mira, una ermita romànica perduda allà en la comarca de Huesca, que no sé què, que una gent la recupera, doncs així hem hagut de suportar, i això és que volen, que se ho gasten en no sé què, o si jo els donaria un cudol a cada un i que el pujaren amunt, a veure. Però el patrimoni és un bé cultural de tots, igual que l'educació. Això és intangible.
1: Mira, però mira, moltes vegades falta educació per a poder entendre.
0: Això és intangible i com és invisible, en moltes maneres.
1: Paco, és que podríem estar parlant tot el matí, però tampoc és plan, perquè tinguem que continuar el programa. Clar. Quins són els llibres de la teua vida, ja que estem
0: pues
1: parlant?
0: Mira, abans t'he parlat...
1: Que porta també la motxilla, una motxilla d'excursionista.
0: Abans he parlat del barri, en el barri coneixíem a molta gent. A tu no sé si t'ha passat, Jordi, arribar i passar per un escaparat de llibreries i diu, ixe títol m'atrau, no sé si t'he parlat d'ell, o ixa portada em crida l'atenció, perquè serà. Pues a lo que és avui Creaciones o Ropa de l'Hogar, Rafael, ahir en el carrer Botigues, que ara es passa per ahir, això era la llibreria papereria de los hermanos Vidal, germans Vidal. Eren dos germans, uno d'ells solters, i ahir venien llibretes, quadres de cal·ligrafia, llapisseres, gomes, maquinetes de fer punta i algun llibre, no com a llibreria d'estes la Costera tal. Jo passe un dia per allí, encara no estàvem en aquest edifici, i veig en la en l'escaparate esta portada. Jo dic...
1: Bueno, contala tu, clar.
0: Jo dic, això què és?
1: El taco, però
0: I jo
1: no
0: entré i dic, ixe llibre, i diu, me l'han portat, ells tampoc sabien, dic, hosti, El collar de la coloma, mira quina portada tan bonica, de l'arabista Emilio García Gómez, la versió, i me'l compre, i me'l llisc, i mare meua, tinc ara tres edicions.
1: Sí,
0: d'este llibre, no del mateix, una altra edició, la que ha publicat Amics de la Costera en valencià, feta per un catedràtic de la Universitat d'Alacant, que és una passada.
1: Però això serà pràcticament de les primeres, conforme és el llibre, no sé si posarà la data, però...
0: La data, no sé quina data me'l vaig comprar,
1: principi... No, però escolta
0: més.
1: No
0: posa.
1: No, però bueno, es nota que
0: i després,
1: és dels principis.
0: Ve el poeta...
1: Espera, esta edició, tercera edició, pues estem parlant de l'any 67, 68, 69, per ahí estarà, perquè la primera és... No, mira, 1971.
0: Pues mira...
1: Però és que la primera és de l'any 1952.
0: Però jo no me'l vaig comprar en eixe any, perquè jo eixe any encara no...

0: No estava així ni pensant-ho ni res, i a més encara no havia ni començat la meva tasca professional.
1: O sigui que el vas veure per la portada i per nom?
0: El vaig veure per la portada i el nom em va enamorar. I després, un dia, presenta el llibre de poesia Vicent Andrés Estellés, Xàtiva, i me llis tot i veig que un poema, Plaça del Collar de la Coloma. I em vaig quedar flipat, que diuen ara els meus nets, flipat. Et veig al cel, corona astral, zodíac, Plaça del Collar de la Coloma, voltada de coloms, que han sortit de la cova només per acompanyar-te. Bueno, si tu te'n vas en un casset, en música ambiental, i dius, anem a provar en els xiquets, eren majors, ja estaven a l'institut, a escoltar ixe poema allí, in situ, avisant de que passaran un grup de xiquets i després m'on anirem a la picara, i dius, anem a veure què passa, a lo millor es porten mal. I balles comença a sentir-se la música i a recitar un d'ells el poema i es queden tots en silenci. Això què és? Pues es poden fer coses d'ixes.
1: I tant que sí.
0: Si n'hi ha,
1: si ha ganes i recursos.
0: Sí,
1: Paco,
0: però
1: si
0: no portava este llibre com a llibre
1: de la este no era el de la teva vida? No. Joder, pues menos mal. I l'altre, va, pues quin és?
0: A veure, te n'havia portat, m'havies dit dos, Maxi?
1: Sí, el que vulgues tu.
0: Vale.
1: Sí,
0: al final pues mira, t'havia portat el de Carmelina Sánchez Cutillas, Matèria de Bretanya. Precisament per lo que parlàvem al principi, que és la matèria de Bretanya, ja saps que és un dels tres temes que els literats diuen, bueno, partint de l'edat mitjana, que havien de tindre el tema artúric, el tema de Bretanya, el tema de França. I entonces esta dona tria aquest tema, matèria de Bretanya, per a fer la vida del poble del seu avi, perquè ella havia nascut en Madrid. El seu avi era d'Altea. I ella passava els estius a Altea i narra la vida quotidiana de les persones, de les cases, del viure de cada moment, de les seues ànsies, dels patiments, els moments previs a la Guerra Civil. I tot aquell ambient que ja ha desaparegut per a Carmelina Sánchez Cutillas queda plasmat en el llibre Matèria de Bretanya. I efectivament és matèria de literatura pura. I tot este barri, que és el barri del nucli antic, el barri ciutat, pues, és que també té matèria de Bretanya per a fer algun llibre d'algú que s'anime.
1: Doncs ahí queda la invitació per part de Paco Úbeda, que ha sigut el nostre convidat d'avui, i del que decidirà, com sempre, qui és el següent, bueno, qui és la següent persona que passa per esta secció. Paco, en què has pensat?
0: Mira, he pensat en la nostra monitora o mestra o directora o coordinadora, com li vulguem dir, Àngela Maliseva, que és de Minsk, Bielorússia, que va vindre un bon any a Xixàtiva perquè havia guanyat la Bienal de gravat Josep de Ribera, i després d'una sèrie de circumstàncies pues es va quedar a viure així, es casa així, té una filla que viu així i tal, i que dirigeix a un grup de persones que estan enamorades del gravat. I ella, pues,
1: entre
0: diu, porteu-me el projecte.
1: Entre elles tu.
0: M'agrada. Sí.
1: Entre elles tu.
0: M'agrada.
1: Paco, a mi m'ha agradat molt compartir esta estoneta amb tu i estic segur també que la gent que ens escolta també. Mira, s'ha passat una cosa molt curiosa. Quan hem entrat al taqui, una oient ens ha dit que ens escolta i que anava a escoltar esta entrevista, i sí que, com segur que ens haurà escoltat, li donem també una abraçada des d'ací, i de segur que haurà disfrutat esta entrevista també, perquè ha sigut molt, molt bonica. I li falta, per a la cirereta del pastís, li falta una música per acabar, Paco. Va, escollis bé, no és per posar-te pressió, però l'entrevista ha sigut molt bona.
0: Sí, te n'havia portat una.
1: A veure, va.
0: A veure, Leonard Cohen,
1: home, ja comencem.
0: Pequeño Valos Vienes.
1: Perfecte.
0: Val, per dos motius. Una, perquè acaba de veure La Bola Negra, és una gran pel·lícula, han fet un paper de cirurgia de lligar tres històries, un paper excel·lent com a guionistes, aquestes persones, els directors, i perquè en el 80 aniversari de la mort de... mort no, assassinat de Lorca, vull portar-te aquesta cançó en homenatge a tots els escriptors, a tota la gent intel·lectual que es va haver d'exiliar. Perquè Leonard Cohen, quan va conèixer la poesia de Lorca, igual que Jan Gibson, igual que tants altres, com la hispanista que apareix a la pel·lícula.
1: Sí.
0: Jan Gibson, ai, perdó, Leonard Cohen diu unes paraules, diu, no en, la gent de Granada, amb les seues propis mans, com si foren urpes, devia d'escarbar la terra fins a trobar les restes de Federico García Lorca. I un país que no castiga els seus assassins no mereix el respecte de la resta de nosaltres. No són paraules meues, són paraules de Leonard Cohen. I ahí està encara.
1: Doncs en Cohen ens n'anem. Paco, un plaer. Gràcies per estar en la ràdio.
0: A tu per haver-me convidat.

0: La segunda, vamos a hablarles de un partido en el que ganó el nuestro. Se disputaba el Llorenç Alcúdia de Crespins, victoria del Alcúdia de Crespins por 2-0. Estuvo presenciando el encuentro Iñaki Martínez y eso nos permite contar con las declaraciones de ambos entrenadores. Empezamos con el entrenador del Alcúdia de Crespins, Joan García.
1: Estem amb Joan García, entrenador del Club Deportiu Alcúdia de Crespins. Hola, Joan, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Iñaki.
1: Enhorabona per la victòria 0-2 així en el Sant Anton de Llora davant la Llorenç. Quina valoració de aquest encontre?
2: Sí, sumem 3 punts fora de casa, porteria 0 en un camp complicat davant d'un rival complicat que ens ha ficat les coses molt difícils, però jo estic cansat de dir-te que aquest equip competeixen setmana rere setmana, entrenen totes les setmanes a gran intensitat, 20 persones entrenant, això fa que l'equip competisca, vagi al camp que vagi. Perquè avui sabíem que era complicat i sí que relativament pront ens hem pogut avançar en el marcador i això ens ha fet que les coses siguin un poc més fàcils. La Llora al final en este camp apreta, la gent apreta, un joc directe, però des del porter passant per la defensa, passant per els mig centres, acabant per els que juguen en fase... en la parcel·la davantera, l'equip ha estat impecable, solidari, compromès, ajudant, i això fa que l'equip no pare de competir. Des del meu punt de vista, crec que haguem pogut aconseguir algun gol més, un pal, un parell de jugadors en la segona part per sentenciar, i a última hora ja s'han quedat ells en un jugador més, hem aconseguit fer el segon. I res, al final, pues, el que sempre dic, al final... Jornada 3, n'hi ha que tenir els peus en terra i n'hi ha que seguir competint com ho fem.
1: És de veres que s'han tingut moltes ocasions, segut moments en el qual se podia haver sentenciat inclús en la primera part de l'equip, estava en un bon moment i al final el 0-2 jo crec que fa justícia al que s'ha vist.
2: Sí, jo crec que ha fet justícia, però també hi ha que dir que hi ha hagut fases del partit en el qual mitjançant el joc directe de la Llora es ha ficat en problemes i al final pues, és un camp complicat i sabem que aquestes 90 poden passar coses. Hem aconseguit un 0-2, però sabien que ells no anaven a baixar els braços. En la primera part haguem pogut aconseguir algun gol més i ara crec recordar una d'Omar que ha finalitzat per dalt de la porteria i ja en la segona part sí que crec que haguem tingut que aconseguir algun gol més. Una jugada del pal, una de Àlex Mam en el porter que no m'ha aconseguit marcar i... el 0-3 o el 0-4, però bueno, al final hi ha que estar contents pel treball que ha fet avui així el Club Deportiu Alcúdia de Crespins i dimarts a seguir entrenant.
1: Seguir entrenant i bé, en un principi tindria que ser Copa, de moment no hi ha data per aquest partit degut a que l'equip local està competint en tercera, per tant això farà que es retarde, però bueno, descansar i a pensar en el pròxim partit davant de la Ginet.
2: Sí, en principi esta setmana desconnectar un poquet, crec que la gent s'ho mereix també desconnectar, entrenaments sense competició, com bé dius, encara no hi ha data, però intentarem jugar algun dia entre la setmana de la següent setmana o de la següent. I res, la Copa intentarem passar ronda com sempre, competir, però sabem també que l'objectiu principal és la Lliga i pensaria en l'Alginet. Desconnectar un poquet i de seguida pensaria en l'Alginet.
1: Doncs Joan, moltíssimes gràcies, enhorabona de nou i a descansar i a seguir.
2: Moltes gràcies a tu, com sempre, Iñaki.
0: I José Fernando és l'entrenador del Llorenç.
1: Estem amb José Fernando, entrenador de la Peña Deportiva Llorenç. Hola, José Fernando, bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes.
1: Partido en que 0-2, derrota del equipo de la Peña Deportiva. ¿Qué evaluación haces del partido?
3: Bueno, pues estamos teniendo un principio de temporada un poquito accidentado, un poquito también la actitud tenemos buen equipo, pero bueno, no estamos encontrando nuestra mejor forma, nuestro mejor momento, y bueno, pues estos equipos que tienen nivel nos están complicando mucho, nos están impidiendo que generemos lo que tenemos, y bueno, esperemos que que la evolución de la competición nos vaya poniendo en su sitio, porque ahora mismo no es nuestra expectativa estar ahí con un punto solo de 3 partidos. Cierto es que hemos tenido rivales, 2 rivales muy dignos, que van a estar peleando por ascender. Y bueno, pero claro, pero no es lo que esperábamos. Un 0-3 contra Canal y un 0-2 aquí contra Alcudia, evidentemente no es lo que esperábamos. Hay gente que no tiene mucho ritmo de competición por diversos factores, y ahora mismo pues lo estamos acusando bastante.
1: La verdad es que ha habido momentos que con 10 el equipo ha tenido ocasiones, ha tenido un momento para recortar, poder empatar, ¿no? También es verdad que

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Hola, què tal? Bona vesprada, buenas tardes, benvinguts, benvingudes una altra vesprada més. Ens trobem així a les 7 i 20 a La Ventana de Xàtiva. És dimarts, 6 d'octubre, i comencem el programa mirant, com sempre, què passa en Xàtiva i a les nostres comarques. Esta setmana serà un poc més curta del que és habitual, perquè divendres, 9 d'octubre, és el dia de la Comunitat Valenciana, dilluns 12 d'octubre també és festiu, així que el dijous tindrem l'últim programa d'esta setmana i després farem una paradeta fins dimarts. Però abans de que arribi aquest descans, dijous tenim una cita ben especial, i és que, a banda de repassar els actes i les activitats que tindrem a les nostres comarques a motiu del 9 d'octubre, també parlarem d'un altre tema que, en este cas, per a mi, personalment, és important. Perquè ja sabeu que, si en La Ventana ens agrada mirar el calendari dels dies internacionals i buscar aquells temes que ens permeten aprendre, reflexionar i, sobretot, també donar veu. Ens encanta mirar Dia Internacional D. I el pròxim dijous, 8 d'octubre, és el Dia Internacional de la Dislèxia. Ho comenteu avui, ja que el dijous anem a tindre tot el programa dedicat al dia 9 d'octubre. Una jornada que també serveix per donar visibilitat a una realitat que afecta a moltes persones, més de les que pensem, i que encara avui en molts casos és desconegut. Vos ho dic també des de l'experiència personal, perquè jo crec que ja ho he dit mil vegades, que sóc dislèxica, i això és una cosa que m'ha acompanyat sempre, també així fent ràdio, perquè moltes vegades pensem que la dislèxia és simplement confondre lletres, llegir una paraula malament, o tindre dificultats per llegir, perquè, bueno, les persones ho vivim d'una manera diferent, és molt més que això. A mi, per exemple, em passa, especialment quan escolte o prepara informatius, els que m'escolteu habitualment oient segurament ja ho notat que alguna vegada, bueno, pues perquè m'equivoque prou, els números em costen moltíssim de llegir i les paraules també. I bueno, puc confondre, pues això, números, paraules, dates. De vegades una xifra em pot jugar una mala passada, però bueno, així sempre ens riguem i ens ho passem bé. És curiós perquè moltes vegades des de fora no es veu. Estàs parlant, estàs treballant, estàs fent la teva vida amb normalitat, però hi ha determinades situacions en la que la dislèxia apareix de forma persistent. I això és una cosa que crec que també és important explicar. Cada persona amb dislèxia ho viu d'una manera diferent, no hi ha dos casos exactament iguals. I mireu quina curiositat, que no sols el 8 d'octubre està dedicat a la dislèxia, sinó que el mes d'octubre és el mes de la consciència sobre la dislèxia. I esta setmana, del 5 al 11, és la setmana de conscienciació sobre la dislèxia. Així que pràcticament estem en la setmana de la dislèxia. Jo crec que és precisament el més important és parlar-ne. Parlar perquè una persona dislèxica no és menys intel·ligent, perquè un xiquet o xiqueta, quan eres menut, necessita més temps per llegir, escriure o processar determinada informació. Pues no ha de sentir-se menys que ningú. I abans d'arribar al dijous, avui tenim molta actualitat per davant. Després d'uns dies de calor i de canvis de temperatura, també una miqueta de pluja i de vegades fred, és el que toca, estem a la tardor. Toca saber com tenim l'horatge i què ens espera durant les pròximes hores. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Carla, bona vesprada. Este miércoles veremos más ratos de sol que nubes aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. En cualquier caso, vamos a seguir con tiempo inestable y ambiente algo más fresco. La jornada se presenta con nubosidad variable. También tendremos intervalos de nubes con asomos de sol. Por momentos, cielos muy nubosos y no descartamos que se pueda producir lluvia. Los vientos van a soplar variables y las temperaturas se quedan ligeramente más bajas, por encima, en cualquier caso, de los 25 grados. El jueves, pocos cambios, muchas nubes, ratos de sol, probabilidad de lluvia y temperaturas en descenso, tanto mínimas como máximas.
2: Gràcies, Lluís. Són les 7 i 24 minuts de la vesprada. Tenim 24 graus al centre de Xàtiva, segons AEMET. Comencem La Ventana de Xàtiva i, bueno, arrenquem esta setmana tan curta en la que tinguem tantes coses que parlar. Arrenquem.

0: Avui viatgem 5 segles arrere per descobrir una xativa que ja era coneguda i admirada arreu d'Europa. Ho fem de la mà d'un dels grans clàssics de la literatura renaixentista, Orland Furiós, de Ludovic Ariosto, una obra que va situar part de les seues històries a València i a Xètiva. Ara, 500 anys després, aquest vincle torna a cobrar vida gràcies a Amador Grinyó, que acaba de publicar Orland Furiós. Escenes valencianes, editat per Edicions 96 i il·lustrat per Adrián Alba. Un llibre que recupera els textos d'Ariosto relacionat amb el nostre territori, però que també proposa una nova mirada sobre aquells passatges. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el seu autor. Amador, què tal? Com està? Benvingut.
1: Pues hola, bon dia, pues así, esperant que arribi el dia per presentar el llibre a Xàtiva.
0: Bueno, per començar, qui és exactament l'adaptació esta de Orland Furiós? Escenes valencianes, què et va portar a recuperar aquesta part?
1: Bueno, la veritat és que com m'agrada llegir els clàssics per això de tenir una cultura europea complexa, i quan vaig llegir una traducció pues, dels anys 50, després la vaig contrastar de l'Orlando Furioso, pues me vaig indignar una miqueta. Ficava tots els valencians, independentment. A més, és una cosa que me preocupava perquè pareixia molt una indicació massa interessada. Parlava d'un personatge i per resumir, per no llevar la intriga, pues va ser el dia que era, tot en ell era feminat, típic dels homes valencians. I això, en una part, vaig dir, serà possible que això mos diguin en el segle XVI els italians, i me n'anir a l'italià, i en l'italià ficava, pues era típic de quan si en València era la guerra de pres a servir a les dones valencianes. Era totalment contrari. I després pues ja m'és interessat. Això era la primera part que m'interessa. I després la part que ja me fiqui és, vaig veure la importància de, sobretot Xàtiva, que és el que més apareix en l'imaginari de l'Orland. Clar, recordem Sborja i la importància que tenien en Itàlia. I conta pues, una aventura tipo Boccaccio dins de l'obra, perquè l'obra és pues, una obra que podia ser Harry Potter, l'Orlando Furioso. Sí. O sea, que podien haver fet una, si l'hagueren fet a cine, Harry Potter no haguera triomfat. I el Cervantes, pues, el Quijote, és la burla de tot això.
0: Totalment.
1: No? I l'aventura és una aventura escabrosa, diguem-ne, entre cometes, masclista, naturalment, com era en el segle XVI. I tot això, pues, començar a donar-li voltes en el meu cap, vaig parlar amb Adrián i dic, perquè no li poses imatges a aquestes coses? I jo li poso crítica. I me va agradar molt, perquè és un poquet d'honra per a tots els xativins i valencians. Totalment. El que, en un llibre tan important que configura tota la mitologia de la literatura cavalleresca, que aparega, Xàtiva, una vera completa. Un conte, perquè és un conte atrevit.
0: Sí, no?
1: Però això, bueno, tampoc vaig fer una conferència ara per telèfon.
0: Exactament. No anem a fer ningú spoiler perquè la gràcia és que anem a veure-ho, no?
1: Sí. Bueno, jo penso que és interessant pels xativins,
0: Sí.
1: Jo me sentiria molt honrat de... Bueno, en fi, jo com a valencià me sent molt honrat d'això.
0: Bueno, jo crec que un dels aspectes més interessants del llibre és que qüestiones la traducció tradicional d'alguns passatges d'Ariosto. Què s'ha traduït malament o, a part, també s'ha interpretat d'una manera que, segons tu, cal revisar?
1: Bueno, anem a veure. Tu saps la famosa frase, ixa que diu traductore, traditore, no? Pues és molt difícil, com és una obra en vers, perquè són tot octaves reals, feta tota l'obra, traduir el vers és molt, molt complicat. N'hi ha, i sobretot en castellà i d'un valencià, el marquès de Villena, però n'hi ha una altra, la primera traducció que se va fer, Cervantes mateixa se queixa i diu, jo este home el segueix moltíssim i a Orlando m'agrada moltíssim, però el capitán que se dedica a la guerra, que era el traductor. I perquè això de passar en vers una cosa a l'altra llengua, pues és... destruir o perdido de alguna manera, ¿no? Se queixa, Cervantes se queixa de la traducción. Uh-huh. Y él salva, de igual que salva al tirante, salva al Orlando de la crema, el retor. Pero ya concretamente, en el que está ben parlant, no se me embacha, el Sant al Cel, el més important és que me va ferir un poc, perquè la traducció de l'editora nacional la va prologar Amparo Cabanes Pecur i va continuar mantenint esta traducció. No sé, jo crec que està donant... Que tan valenciana s'ha dit que és sempre tota la vida. Jo pense que esta dona no va llegir el llibre. Va fer una introducció.
0: Totalment no.
1: O si el va llegir...
0: Sí, no, tampoc.
1: Tindria algun contenciós administratiu contra
0: sí,
1: els valencians.
0: Sí, totalment. pues bueno, conta'ns un poc també les il·lustracions d'Adriana Alba, que tenen pues bueno, molt de pes en este projecte. Què buscaves quan vas plantejar aquesta part visual del llibre?
1: Pues esa part visual del llibre és la impressió d'un artista, que imaginem, jo el vaig triar com si triara el meu Doré particular per a fer aquestes interpretacions, perquè jo pense que l'art val molt, diu que una imatge val més que mil paraules, no és de veres, però sí que una imatge ajuda molt a la comprensió de les paraules. Uh-huh. I, de fet, les paraules definixen més una situació que sent imatges. Però
0: clar,
1: bé.
0: Clar, però realment en les il·lustracions també apareixen pues, ceràmica de reflex daurat, sedes o carrats, la font...
1: No, el apareix... La font de Xàtiva, crec.
0: Clar, exacte, la font de la Trinitat.
1: La font de Xàtiva, apareix una mica daurada, apareixen tapissos, apareixen... Està tot ple de xicotets, referències, diguem-ne, simbòliques a tot el que passa. Pensem que la història passa a Itàlia, però des d'Itàlia venen perquè van perseguint dones, això van... És una xira sexual que fan els personatges i acaben a Xàtiva. I ahí se't donen... Bueno, no és per fer un spoiler, però també pensem que a mi m'ha interessat moltíssim la imatge que se té en el renaixement de la dona, uh-huh, i sobretot la imatge que se tenen de València, uh-huh, dels homes i les dones valencianes. Sembla ser que realment això de que la moda la importaven d'Itàlia, jo penso que és al contrari, no anava de València cap a Itàlia, però bé, això és la meva teoria, no sóc jo de moda, no en sé tant, però que així la gent era, diguem-ne, més liberal en els costums, en les modes, en pintar-se, en anar... Tenim que veure aquests llibres realment masclistes, ho torne a dir, com el Jaume Roig en l'espí de les dones, i tot això ho reflecteix, i per això situa esta historieta escabrosa en València, atrevida, jo no diria escabrosa, atrevida en València i tal. La part subjacent de que les dones són molt males, ja ho dia Carmen Alborz, però se veu que tot el renaixement, ho dia, estic dient en broma,
0: Sí, està clar.
1: I és interessant veure aquest pensament, però, per exemple, si jo vos diguera que que Fra Eximenis, el gran predicador valencià, se queixava de que els homes se pintaven, però se pintaven les parts, se pintaven l'escrot, se pintaven això, bueno, i això quin trellat té, pues ahí està. Vol dir, i que les dones, els alemanys se queixaven, no, se sorprenen de que les dones se laven tan escotades que se li veien els mugrons.
0: Sí.
1: I anaven en València pintades. Jo no ho estic parlant en pla pejoratiu, ho estic uh-huh parlant en un pla...
0: Sí, sí, s'entén.
1: De que, uh-huh, de que no és aquesta foscor que ens pensem que era València, aquesta brutícia que se pensen que és el... No. Era una societat joiosa, li agradava... La gent li agradava anar neta, perfumada. Les cartes del Borja són al seu fill, diguent-li que si posen els guants... perquè l'aire del mar venint de Roma no li estropeï les mans, perquè quan arriba a València la gent se fixa molt en l'aspecte i en les mans i en els ulls i en la cara, però tot això és molt bonic, vull dir, és tota una cultura que pareix que hem oblidat.
0: Totalment. Tota la raó. Bueno, Amador, m'encanta la xerrada que estem tinguent, la veritat. Ja ens farem un cafè i parlarem més de tot això. Però ens quedem sense temps, així que acabem tornant a Xàtiva. Presentes el llibre La Casa de la Cultura, precisament en una ciutat que forma part d'aquesta història literària des de fa 5 segles. Què t'agradaria que descobrira un lector xativí quan obri este llibre?
1: Jo només vull dir que se senten orgullosos de ser xativins i que se senten cools, perquè també m'acompanyarà Maria González Valdolí.
0: Sí, exacte.
1: Que jo no vaig a parlar molt de xativa perquè al seu costat no sóc capaç de descalçar les sandàlies, però saber d'una xativa que a mi, que sóc valencià de València, m'ha intrigat moltíssim. I aleshores, el saber que xativa en el segle XI feia el... Això ja ho sabia, però de xinte una crònica àrab que era, se feia un dels millors papers i que s'encunyava or de primera qualitat, doncs dius, colló, Xàtiva era algo. Se parla de Xàtiva i no se parla de València.
0: Totalment.
1: I això, doncs, és bonic. El saber sempre ocupa lloc. Ocupa lloc en la nostra memòria col·lectiva. Ocupa lloc en la nostra autoestima. I n'hi ha que saber.
0: Molt bé. Pues, sols en queda el minut d'or perquè convides a tots els oients a que vagi a la presentació del llibre. Avant.
1: Bé, doncs allà estarem.
0: Sí. Doncs pues moltes gràcies per estar amb nosaltres, Amador Grinyó, autor d'Orlan Furiós. Moltes gràcies. Una abraçada i que vagi molt bé.
1: Val, gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Dormitorio juvenil 339, conjunto de colchón más canapé doble 339 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
2: I fins ací, arribem al final de la ventana de Xàtiva i Comarques. És dimarts, 6 d'octubre del 2026. Ens despedim amb 22 graus al centre de Xàtiva, amb la píndola d'Alejandro Agustí. Esta setmana sí que ho hem dit bé, no hem fusionat ningú cognom que no toco. I acabem amb la seva píndola, que avui és Viure en Espera. Adeu.